En Sant Feliu, m'agrada el Castillet en Calatayú, m'agrada el Cabanete i Sucanesú, m'agrada Eugenio, saben aquí el que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu, m'agrada el Barcelona, que és més que un club.